0: En punt és 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Retencions per un vehicle avariat al Nus del Llobregat i un altre també cotxe avariat a la C32 a Alella, en sentit Barcelona. Aturades també a la C16 abans d'entrar als túnels de Vallvidrera per unes obres i els accessos a Barcelona per la C58 venint del Vallès, a la C32 a Sant Boi, la B23 a Sant Feliu i la 2 a Pallejà.
0: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Els serveis secrets espanyols van alertar per telèfon i WhatsApp de la crida a les xarxes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El contingut dels documents desclassificats reobren la divisió dins el govern del PSOE, mentre socis i oposició aixequen el to de les crítiques contra Pedro Sánchez. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat al 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. El BCE tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. A mig de l'escalada de la inflació europea, derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024, tot i que el Departament de Salut destaca una tendència a la baixa des del 2022. Preocupen especialment però els casos de les dones entre els 40 i els 60 anys i també els homes més grans de 80. La DEOC, Costes del Segrestat de Celebració, la denominació d'origen que aplega més d'una trentena de cellers de 8 comarques diferents, fa 40 anys mirant cap al futur i l'adaptació a un clima i a unes tendències de mercat canviants. I Tàrrega es converteix un any més en la capital del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge una 60ena d'espectacles.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça debuta amb golejada a la Champions. 5-1 davant el Feyenoord, amb gols de Lamine, Jamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant a Bratislava, i Julián Álvarez és titular amb l'Atlètic de Madrid, que perd al camp del Liverpool 2-1. Avui a la Champions, Bayern Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Saba i Fenerbahçe Roma, entre d'altres. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus danès. I a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona-Lleida, 6:45, i Barça-Andorra a les 9, els dos partits per Esport 3.
0: Matí de fresca i fins i tot fred al Pirineu. Avui recuperarem el temps tranquil, però no la calor intensa d'inicis de setmana. Sol, algunes pinzellades de núvols prims i calor continguda al migdia, amb màximes entre els 24 i 29 graus en molts casos.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous a hores d'ara amb fins a 3 avaries actives. Primer tenim un autocar avariat a la C32 a l'altura de l'Ella, que en direcció a Barcelona continua tallant un carril de circulació i provoca fins a 2 quilòmetres de lentitud intermitent. La segona avaria ha estat a la AP7 a l'altura de Salt, on també talla un carril en sentit sud. La darrera avaria ha estat fa una estona a la C58 d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat, que en també talla un carril i deixa un quilòmetre de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, pel que fa a les cues habituals, doncs tenim molta intensitat, sobretot al vessant Besòs. Tenim força intensitat en tot el nus de la Trinitat per la C33 des de Montcada i Reixaco, també la C58 amb retencions en sentit nord a l'altura de Ripollet, però també cap a Barcelona, ja amb retencions.

0: retencions originades a l'altura de Terrassa. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Pel que fa al Vallès, tenim retencions en direcció Tarragona a la AP7, un quilòmetre de cues a Montornès del Vallès, però també al tram entre Mollet i Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia i fins dilluns. Gràcies, Ferran. Bon cap de setmana.
0: Igualment.
2: Doncs ja sabeu que tenim les carreteres. El que ens diu el Ferran, sempre paciència, sempre paciència. Vinga, ara sí, som-hi. Ja arrenquem. Ja arrancamos nuestro programa saludando a Javier. Buenos días, Javier. Buenos días también para Mario.

0: Hola, buenos días.
1: Molt bon dia, Maria.
0: Bon dia, com estàs, Isabel de Pomar?
1: Bueno, Isabel de Pomar està de Pomar encara. Encara no hi ha anat de Pomar.
0: Bueno.
1: Que bueno. No t'he tocat de les vacances que te'n vaig anar,
0: sí, te'n recordes? Sí, clar.
1: Bueno, que aquesta setmana ha estat una miqueta liadeta, però bueno.
0: Però estàs bé, no? Que...
1: Bueno, sí.
0: Això és important.
1: No hem de dir no. Estem i ja és molt.
0: I tant, sí. Ja és molt.
1: I tu les vacances què? Com t'han anat?
0: Molt tota bé.
1: Cosa ja, no?
0: Sí, no, sí que me'n recordo, sí.
1: Fa poc temps, fa molt poquet
0: fa poquet, fa una setmana i pico només, sí. No, molt bé,
1: bueno,
0: molt bé, eh?
1: Sí, bueno.
0: Va molt bé descansar una mica.
1: Bueno, sobretot. Estàs bé, no?
0: Sí.
1: La colla està tota bé, també?
0: Tota la colla bé.
1: Això és important.
0: Sí, ja tornem a agafar ja a la rutina, que és molt important, també, eh?
1: Sí, anar a treballar, anar fent coses i clar. Ja està, no n'hi ha una altra.
0: Clar, no.
1: Si no es toca la loteria, és el que tenim. És que no es toca mai, eh?
0: Ai, no es toca res. Aviat tindrem loteria, eh? Aviat la tindrem. No sé quan,
1: no,
0: ho tinc que preguntar, però ja aviat.
1: Sí, jo crec que, bueno, jo l'any passat, que amb aquest temps ja la tenies, no?
0: No sé si aquest temps.
1: Jo crec que ara la tenies, eh?
0: Sí?
1: Jo crec que sí, pel setembre ja crec que la tenia.
0: Ara ho preguntaré.
1: Bueno, és igual, estem a dia 10 també, tampoc
0: sí, estàs. Sí, no, que hi ha temps de sobre.
1: Falta, però bueno.
0: Bueno, quina cançó vols avui, guapa?
1: Mira, posa'm la que tu vulguis.
0: Vale.
1: Saps que no m'agraden.
0: Vale, vinga.
1: La que tu vulguis. Bueno, Maria, m'alegro molt d'escoltar-te.
0: Igualment.
1: I ja saps, quan tinc una estoneta, la ràdio engegada.
0: Ho sé.
1: Demà que tinguis molt bona diada.
0: Moltes gràcies, jo estaré aquí.
1: Bueno, sí. Potser et truco una altra vegada.
0: Molt bé, un petonet. A veure si t'agrada la cançó, que et poso.
1: A veure. Hombre, Flor Rodríguez.
0: Hombre.
1: M'encanta aquesta cançó.
0: Doncs aquí la tens, guapa.
1: Gràcies,
0: un petó. Adéu, preciosa. Adéu, carinyo. Adéu.

0: Cada jueves de 4 a 8 de la tarde,
1: no te pierdas Lonxe da Terra. Conexiones, entrevistas, música. Galicia está más cerca con Manolo Valdés.
0: Recuerda, Lonxe da Terra, los jueves de 4 a 8 de la tarde
1: en Radio Pomar.
2: Bona notícia! Obrim un nou Capravo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. Amb els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges i el millor de la nostra terra. Regals, ofertes i preus bons sempre. Vols estalviar amb mi? Capravo.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el Tribunal de Comptes aplicarà l'amnistia a Puigdemont, a Junqueras, a Artur Mas i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Finalment, el Tribunal pren aquesta decisió després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'aplicació de la llei en considerar-la conforme al dret de la Unió Europea i que, a més, no hi ha hagut desviació de diners de la Unió Europea. Segons ha pogut saber avui al matí de Catalunya Ràdio, la sentència ara s'està preparant i probablement estarà llesta a finals d'aquest mes o principis d'octubre, tot estic. També hem repassat els actes de la Diada. Els actes oficials començaran aquest vespre al Parlament, però també al Fossar de les Moreres, on la consellera d'Interior i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per separar les dues convocatòries que hi ha aquesta tarda, la dels grups de l'esquerra independentista i antifeixistes i la d'Aliança Catalana. I hem passat també per Madrid, perquè en l'obertura de l'any judicial ha planat la crisi de Ceuta en tots els discursos dels òrgans de govern dels jutges i, a més, s'ha confirmat que la Casa Reial prepara una visita del rei juntament amb Pedro Sánchez a Ceuta. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs justament des d'aquesta celebració de l'inici de l'any judicial hem sabut que el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que fonts del Tribunal de Garanties situen a principis del mes d'octubre a Madrid. Tània Tàpia, bona tarda.
3: Bona tarda. El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. No plantejarà cap dubte a Europa i, segons reconeixen fonts del Suprem, no hi ha més remei que aplicar el criteri del Constitucional. Això serà, segons càlculs del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre, quan s'estudiarà el cas de Dolors Bassa. En aquella sentència, el ponent de la qual és Cándido Conde Pumpido, ja quedarà clara la interpretació del delicte de la malversació i serà, per tant, aplicable a la resta de casos pendents. També el de l'expresident Puigdemont, encara que el Constitucional tenia previst abordar el seu cas més endavant. Fonts del Suprem aclareixen que, un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional, poden actuar d'ofici o, si ho demanen, les defenses, però sí, com sigui, els moviments seran, asseguren, ràpids.
2: I ara anem cap a Barcelona perquè els bombers treballen en un incendi de vegetació a la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha declarat aquest migdia i afecta una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just de sota del castell. Per això, com a mesura preventiva, s'han confinat les persones que hi havia al castell de Montjuïc. Fins allà hi ha anat la Montse Poblet. Montse, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. La columna de fum que fa una estona es veia des de diferents punts de la ciutat de Barcelona ja no hi és. No hi ha flama, però la zona cremada fumeja molt. El que està cremat és la vessant de Montjuïc que dona al port i que està just a sota del castell, a sobre dels jardins Costa i Llobera. És una zona molt escarpada, que està molt seca i, per tant, encara es trigarà a donar el foc per controlat, però la perspectiva és bona. Hi ha 8 dotacions dels bombers treballant, remullant amb mànegues tot el que ha cremat i també sobrevolen la zona 3 helicòpters dels bombers de la Generalitat. El foc ha començat a quarts d'una per causes que encara es desconeixen. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: I la consellera de Salut, Olga Pané, ha obert la porta a negociar amb el sindicat Metges de Catalunya després que hagin anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre en protesta per l'Estatut Marc que impulsa el govern espanyol. La consellera ho ha dit en la inauguració del nou centre d'atenció primària a Hostalric. Allà hi ha anat en Pau Bartolí.
5: Bona tarda. Pané assegura que s'està reunint amb els sindicats, que els metges tenen la porta oberta i insisteix que el Departament de Salut treballarà perquè la vaga no consolidi.
6: Per tant, nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
5: Pané també ha dit que vol que aquesta sigui l'última generació de metges amb guàrdies de 24 hores.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

0: Nissagues en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.